0: Ha inclòs rutes per pistes forestals, vigilància estàtica i itineraris a peu, en coordinació amb els serveis d'emergència. La cloenda es va celebrar dissabte a l'Albert Perú, amb el lliurament de diplomes al voluntariat. Són les 7:25.
1: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunidad. agbengineers.com.
2: Siente la emoción de estrenar hoy mismo. En Motor Pacífico tenemos unidades limitadas de Audi listos para ti con entrega inmediata. Descúbrelas en Motor Pacífico Alcoy, Alzira, Gandía, Ontinyent y Xàtiva o en motorpacificoaudi.com.
3: Ahora en Fiman, camisetas de tirantes para mujer, 3 por 7 euros. Y camisetas interiores infantiles, 3 por 6 euros. Fiman, tan sencillo puede ser.
0: La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha entregat el Premi de Literatura Eròtica en la seva edició número 32, en una gala celebrada al Palau dels Bellvís de Benissuera. El guardó ha sigut per a Vicent Palatxí Armero, amb l'obra Clàssica Luxúria, escollida entre les 42 propostes presentades. Record de participació, recorden. L'escoltem a la ventana d'on tinguem la Vall d'Albaida, al premiat.
4: La veritat és que és el primer premi que rep i, per tant, era molt emocionant perquè tot el món estava per tu, felicitant-te, preguntant-te coses, va ser realment molt emocionant.
0: La gala, que ha reunit representants del món cultural i veïnat de la comarca, també ha comptat amb l'actuació del Libitum, amb un espectacle que ha abordat la relació entre la intel·ligència artificial, la cultura i la creació. I Carrícola acull avui la primera sessió de l'Aula d'Emprenedoria Social Comarques Centrals 2026, un programa gratuït que busca ajudar a posar en marxa i consolidar projectes empresarials amb impacte positiu. La primera formació, titulada És viable, la meva idea de negoci, serà de 4 a 6 de la vesprada al Rural Hub de Carrícola i permetrà analitzar la viabilitat tècnica i financera de les idees participants. La jornada inclourà també un cafè networking. Carlos Guerrero és el responsable de la taula Rural Hub. L'escolta tema el nostre avui per avui.
5: És molt complicat desenvolupar-se professionalment en les comarques centrals. Les empreses del nostre teixit empresarial són empreses de tipus familiar, empreses que els costa de vegades tindre un pressupost dedicat a màrqueting, i els professionals del nostre sector de vegades sembla que tinguem que estar lligats a treballar en València, Barcelona, Madrid, per a desenvolupar-nos professionalment. I nosaltres tenim la inquietud d'intentar des de la Vall d'Albaida portar a terme projectes d'alt nivell.
0: Una taula que, cal recordar, tindrà representació Vall d'Albaidina.
5: Coeval, entitats ADLs dels ajuntaments, hem intentat extendre la xarxa per a que arribara al major nombre de persones, i tenim una representació bastant variopinta. Tenim algun emprenedor de Benissuera, tenim algun emprenedor de Benigànim, tenim emprenedors de la comarca de l'Alcoià.
0: I també contar-los dos de municipis que l'Ajuntament de l'Olleria ha rebut una subvenció d'11.000 euros del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal 2026. L'ajuda permetrà executar diferents actuacions previstes en el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. I a Benigànim s'ha dut a terme durant els últims dies treballs de condicionament en diferents camins del terme municipal. Els esports. Ahir també el nostre avui per avui van tindre un protagonista molt especial, perquè, com recordaran, l'equip Tot Globo València Turisme, encapçalat pel pilot bocairentí Blai Carbonell, va aconseguir la quarta posició al campionat del món d'aeroestació, celebrat a la localitat polonesa de Krosno, la millor classificació històrica d'un pilot espanyol en un mundial. Es va acompanyar a l'Alcera.
6: Va ser fantàstic, perquè un quan va a un mundial, òbviament van les màximes expectatives, però ha de ser realistes, pensar que quedar entre els 30 primers, tenint en compte que el nostre historial als mundials, la millor classificació havia sigut fa 2 anys, el 36, però és cert que l'any passat vam pujar al 29, i bueno, és a dir, més que satisfet, diria jo, estem super satisfets.
0: Com per a no. Enhorabona a Blai Carbonell i tot el seu equip. Comentar-los que avui està de guàrdia on tinguem la farmàcia de l'Almaig, a la Vall d'Albaida, la farmàcia Soler d'Albaida. Esta vesprada estarem en avís groc per pluges. Molta cura. És dimarts, és 29 de setembre. Que tinguin una molt bona jornada.
7: Són les 7:30.

0: para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
1: La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha entregat el Premi de Literatura Eròtica en una gala celebrada al Palau dels Beibis de Benissuera. El guardó ha sigut per a Vicenta Palatxí Armero, amb l'obra clàssica Luxúria, escollida entre les 42 propostes presentades que simulen el rècord de participació. Escoltem al guanyador d'aquest concurs a la ventana d'on tinyen la Vall d'Albaida.
2: La veritat és que és el primer premi que rep i, per tant, era molt emocionant perquè tot el món estava per tu, felicitant-te, preguntant-te coses, va ser realment molt emocionant.
1: La gala, que ha reunit representants del món cultural i veïnat de la comarca, també ha comptat amb l'actuació del Divitum, amb un espectacle que ha abordat la relació entre la intel·ligència artificial, la cultura i també la creació. I per avui, a Carrícola, es realitzarà la primera sessió de l'Aula d'Emprenedoria Social Comarques Centrals 2026, un programa gratuït que busca ajudar a posar en marxa i consolidar projectes empresarials amb impacte positiu. La primera formació, titulada És viable la meva idea de negoci, serà de 4 a 6 de la vesprada al Rural Hub de Carrícola i permetrà analitzar la viabilitat tècnica i financera de les idees participants. La jornada inclourà també un cafè networking. Carlos Guerrero és el responsable d'aquesta iniciativa.
3: És molt complicat desenvolupar-se professionalment en les comarques centrals. Les empreses del nostre teixit empresarial són empreses de tipus familiar, empreses que els costa de vegades tindre un pressupost dedicat a màrqueting, i els professionals del nostre sector de vegades sembla que tinguem que estar lligats a treballar en València, Barcelona, Madrid, per a desenvolupar-nos professionalment. I nosaltres tenim la inquietud d'intentar des de la Vall d'Albaida portar a terme projectes d'alt nivell.
1: Una taula que, cal recordar, tindrà representació Vall d'Albaidina.
3: Coeval, entitats, ADLs dels ajuntaments, hem intentat extendre la xarxa per a que arribara al major nombre de persones, i tenim una representació bastant variopinta. Tenim algun emprenedor de Benissuera, tenim algun emprenedor de Benigànim, tenim emprenedors de la comarca de l'Alcoià.
1: I dos de municipis a més d'acomiadar-nos. L'Ajuntament de l'Olleria ha rebut una subvenció d'11.000 euros del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal 2026, impulsat per la Conselleria de Medi Ambient. L'ajuda permetrà executar diferents actuacions previstes en el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, amb l'objectiu de protegir i mantindre les zones forestals del terme municipal. I a Benigànim, el consistori ha dut a terme durant els últims dies treballs de condicionament en diferents camins del terme municipal. Les actuacions tenen com a objectiu facilitar el trànsit i millorar l'accés del veïnat a les diferents zones del municipi. I de l'àmbit esportiu, com bé recordaran, l'equip Tot Globo València Turisme, encapçalat pel pilot bocairentí Blai Carbonell, ha aconseguit la quarta posició al Campionat del Món d'Aeroestació, celebrat a Polònia. És la millor classificació històrica d'un pilot espanyol en un mundial. I es va acompanyar a Hoy por Hoy.
4: Ha sigut fantàstic, perquè un quan va a un mundial, òbviament van les màximes expectatives, però ha de ser realistes. Sent realistes, pensàvem que quedar entre els 30 primers, tenint en compte que el nostre historial als mundials, la millor classificació havia sigut fa 2 anys, el 36, però és cert que l'any passat vam pujar al 29, i bueno, és a dir, més que satisfet, diria jo, estem super satisfets.
1: I cal recordar que el Benigànim va caure per la mínima a casa del Redoban, i que la primera valenciana, derrotes de l'Olleria i el Deportivo Ontinyent, i nova victòria amb el lideratge en la mà per a l'equip del Llutxent. Avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia de l'Almaig, a la Vall d'Albaida, la farmàcia Soler d'Albaida. Avui és dimarts, és 29 de setembre. Que tinguen una molt bona jornada.
5: Hoy por hoy. Aymar Bretos.
6: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
5: CaixaBank patrocina este espacio.
6: Y es noticia ahora mismo, Sara Canals.
7: Que la administración de Donald Trump ha revocado esta noche las normas de la era Biden que ampliaban las protecciones contra la discriminación sexual en las escuelas para que ampararan también al colectivo LGTBI. Biden, durante su mandato, amplió la ley contra la discriminación del 72 para que protegiera también la orientación sexual y la identidad de género. Pues bien, amplió la definición del acoso, pero Trump, cuando volvió a la Casa Blanca, dejó de aplicar esta norma de facto. Ahora el Departamento de Educación recupera formalmente la definición original de la norma, sacando al colectivo LGTBI. Segundo titular, está hoy en España el presidente

0: Ha sido una conversación preciosa y su música lo es aún más. Si quieren volver a escucharla, la tienen ya colgada en cadenaser.com y en la aplicación de la SER para los móviles. Pepe, mañana más.
1: Mañana más, siempre hay más.
0: Siempre hay más, sí. Siempre hay más y mejor. Hasta mañana, descansen. Adiós.
2: Tendré en el pecho un hueco, tendré, supongo, el derecho.
3: Hoy por hoy, con Aimar Pretos.
4: Radio Ontinyent, Cadena SER.
5: En la SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
6: Bon dia. Avui és Sant Miquel. ¿Vols dir? Sí, Sant Miquel. I segons la tradició, entre les coses, vaig a resumir molt, eh? És l'arcàngel que va derrotar el dimoni. Jo compartisc el nom, però preferís deixar clar des del principi que no em trobo preparat per assumir les mateixes responsabilitats que l'arcàngel. Almenys, no abans del segon cafè. Però així la Vall del Baida, en canvi, és una festivitat amb prou més pes que el meu sant particular. Sant Miquel forma part de les celebracions i de la memòria de diferents pobles de la comarca, així que avui el nom no és només meu, està repartit i, per sort, també les obligacions. I també vull avisar que no acostume a celebrar-ho des de fa molts anys, però tampoc em posaré desagradable si algú vol felicitar-me, que ja ho han fet, gràcies, convidar-me a esmorzar o fer-me arribar un detallet. La coherència està molt bé, però un regal continua sent un regal, això és així. És dimarts, és 29 de setembre, són les 12:22 i això és Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Francesc, bon dia.
7: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
6: A veure, com continua l'oratge? Plourà, no plourà? Conta'ns.
7: Continua el temps inestable a la península, al territori peninsular, amb l'arribada de fronts atlàntics que deixen cels nuvolosos i precipitacions, encara que per als nostres interessos ens arriben eixos fronts poc actius i de forma irregular. De moment, seguim amb temps algo inestable a Sant Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Tindrem més núvols que sol, probabilitat de pluja. Per este dimarts, dia molt variable, amb pas d'abundant nuvolositat, també veurem estones de sol i no descartem alguna cosa de pluja. Els vents bufant variables de superfície i les temperatures lleugerament per davall dels 30 graus. No descartem núvols baixos de cara a la pròxima matinada. Dimecres serà un dia amb més núvols que sol, encara que de cara a la vesprada nit hi haurà nuvolositat d'evolució. Les temperatures es quedaran lleugerament més altes.
6: Moltes gràcies, Lluís. Anem a per les temperatures a hores d'ara. Estes hores a la nostra comarca. Tomàs Marín, bon dia.
8: Bon dia, Miguel.
6: Com estan les temperatures, Terra o Lluís? Pugen, no pugen?
8: Tinotano, jo crec que Tinotano. Han deixat un poc iuo, eh? Un poc iuo, perquè a hores d'ara la temperatura en Ontinyent és de 25 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, tenim un poc de tot, perquè tenim 22 graus a Salem i 26 de màxima al municipi de Guadasséquies. I per a que es feu una idea de com estan les coses a la Vall d'Albaida, en tenim 23 graus al Ràfol de Salem i 24 a Atzeneta d'Albaida.
6: I si són les temperatures, és el moment d'anar a la picaeta.
5: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: picaeta, que encara hi ha gent que pregunta això què és. Què és això de la picaeta? Bueno, la picaeta, entre altres coses, és això que fem. Cada matí, de dilluns a divendres, noi por hoy, al començar el programa, que estem tots els integrants de Ràdio Ontinyencer, la redacció de Ràdio Ontinyencer, encara que habitualment Carmen, abans de la picaeta, diu les temperatures, avui ha sigut Tomàs. Què passa? Que Carmen està tan malalta que no està a l'estudi... No. ¿Continuará malalteta? Creo que sí, porque la tos no se limba. Pero está. Carmen Úbeda, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día, Miguel. Buen día, Tomás.
0: Claro. Que ya un sarao.
1: La tos no será nada.
0: No será nada.
1: Encara
0: está ahí.
1: No, encara está ahí. Aguanta.
0: Está así a nosotros y también está Esteban Arroyo. Esteban, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Hola, buen día. Hola, Miguel. Hola, Tomás. Hola oients de Radio Ontinyent.
0: Ahora, es que, claro, si ya un sarao, Radio Ontinyent tiene que estar.
3: Claro.
0: Y si Radio Ontinyent está Esteban y está Carmen, ¿sabes? Voy a decir, claro. Miguel, si está el sarao, está Lisa allí. Por favor, contanos, Carmen, primero, que aún esteu y por qué esteu allí, y después ya contaremos los diferentes continguts que aparecerán hoy al hoy por hoy.
1: Doncs, Miguel, estem a la capital, estem així a València, a Fira València, que encara que ens ha costat arribar una miqueta, perquè el tràfic és el que té, no som els únics al que ens està costant arribar, ara després us contarem més cosetes, però és que estem així, no podia ser d'altra forma, a Fèria Habitat València per Textil Hogar, clar que sí, perquè ja sabeu que les empreses tèxtils de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, afronten esta setmana una edició més de Textil Hogar, del 28 de setembre a l'1 d'octubre, així que així estem per acompanyar a les nostres empreses i que puguen promocionar-se en aquest escaparate tan important per al tèxtil de la nostra comarca i de la comunitat valenciana.
0: I d'això parlarem en esta primera hora de programa, en diferents convidats i protagonistes, si arriben, no arriben, perquè clar, està el tema del tràfic, m'he estat mirant Tomàs i jo, que ja...
3: Sí, el mapa de la DGT no està de color verd,
1: He de dir que nosaltres ens ha costat un poquet entrar en València, però bueno, res fora de l'altre món, ja sabeu com és el tràfic per entrar a València, però clar, hi ha moltíssima gent avui així a Fèria Habitat, a Fèria València, moltíssima gent, jo crec que inclús més que l'any passat, i clar, és el que passa, tanta gent, te satura, els pàrquings, l'aparcament, costa d'arribar, així que, bueno, intentarem tindre els principals protagonistes, clar que sí.
0: Clar que sí.
2: Sí, i el problema també ha sigut, donat que han volgut juntar diverses fires en una única fira, i clar... doncs tots els sectors a la mateixa hora, en la mateixa fira,
0: clar,
2: ja ho heu vist, està tot col·lapsat.
0: És que estem parlant que dins d'Hàbitat està només la fira d'Hàbitat, també està Sevisama, està la de la cuina, si no m'equivoque, està Textil Hogar, vull dir, són 3-4 fires en una fira. I si habitualment ja...
2: Just ara, coses del directe, Carmen està saludant a un dels clients d'Ontinyent, que el coneguem, l'hem entrevistat per altra qüestió, per les festes de Sant Cristòfol, a Diego.
0: Sí.
2: Diego, que ell té una empresa de cuines, doncs està així perquè el sector de les cuines també
3: està així.
0: Clar, és que no m'està així l'hogar. A més, la Vall d'Albaida està en tots els sectors. Tenim tant de
3: té
0: que estar ahí.
3: Està en els embussos de la Capicassada. Clar que sí.
0: Hem mirat les càmeres en directe i dic, mira, ixe el cotxe de no sé qui.
3: No sé quant és.
0: Bueno, en uns minutets tornarem a Fira València per a parlar d'este Textil Hogar en diferents protagonistes. Si arriben o arriben, dona igual. Nosaltres informarem en directe de...

0: En segona hora de programa, després d'escoltar tot el que tenen que contar Carmen i Esteban i els protagonistes des de Textil Hogar, el que farem és... Mira, ahir Carmen i jo vam fer un viatget curtet, però un viatget molt interessant, molt guapo, molt xulo, molt a prop d'ací de la ràdio, amb Santi Prieto. Avui tenim secció de Santi, però la farem fora de les estudis de Ràdio Ontinyent. Vull que escolteu perquè jo crec que és molt interessant. Te'n
1: no
0: recordes?
1: No podem contar on vam anar, Miguel.
0: No, va, sí.
1: Podem dir-ho?
0: Sí. No podem dir-ho. Però podem dir que...
1: I què vam menjar, tampoc podem dir.
0: Això sí.
2: Jo ho vaig provar.
0: Val, podem dir que vam anar a un lloc, portàrem cosetes, vull dir, vam trincar, vam rascar, que diu, que diu Tomàs, i hem provat un producte, perquè avui parlarem de producte de proximitat, hem provat un producte espectacular, baix la meua opinió. No sé vosaltres què opineu.
1: Sí,
0: Carmen? Sí. Esteban, sí.
1: Hombre, és espectacular. Sí. A veure, el vam poder provar tots a la redacció sí. I... espectacular.
0: Doncs
1: per no, a repetir.
0: Ui, i tant. No donarem més pistes. Això és el
1: vinga,
0: que té,
1: va.
0: Això és el que
1: val,
0: farem avui.
1: Vinga. Quasi se m'escapa, eh?
0: Ai. M'agrada molt això. Este joc m'agrada molt, ja veus. I després se m'escaparà a mi, ja veuràs.
1: Si algú vol intentar adivinar on vam estar...
0: Que ho diga. Però és d'un producte, està a prop de la ràdio... Bueno, a prop de la ràdio. Sí, està a Ontinyent.
1: A Ontinyent?
0: I ho hem tastat. Ja està. No diré res. No diré res més. Ja està. Calleu.
2: I està molt bo.
1: Vinga,
0: calleu ja, per favor. Tomàs Marinora 14, què tenim?
3: Bueno, Textil Hogar, com no ens entrarem en eixes fires, anem a dir, perquè ja que tenim representació Vall del Vall d'Hinan, les altres que acollis en Fira València, doncs estarem allí present. No sé si en Esteban o si en Carmen, encara no ho he xerrat, però algú dels dos es portarà la crònica d'eixa jornada pues, tan important no? per al teixit empresarial de la nostra comarca de la Vall del Vall d'Hinan. Bueno, pel que fa a Ontinyent, vull centrar-me sobretot en actuació ahir mitjançant una comunicació de la Conselleria d'Educació ja coneguem la data límit per a que finalitzen les obres de l'Institut L'Estació. S'espera que en desembre finalitzen les mateixes. També parlarem del barri de la Vila d'Ontinyent, també contar-los que esta setmana tindrem novetats pel que fa a vivenda a la capital de la Vall d'Albaida i ens centrarem en diverses qüestions a nivell comarcal. Bueno, ja que estem parlant d'això del tema dels embusos, del trànsit, ahir van tindre dos esglais, un pel matí, ja el van contar en la pica de la jornada d'ahir, un embús al voltant del túnel de l'Olleria direcció València, que va provocar més de 3 quilòmetres de retencions, però ahir a la vesprada de l'Olleria també va tindre que ser escarcerada una persona per un accident a la CB640, al terme municipal de l'Olleria. Com sempre diem, molta cura a les carreteres. A nivell comarcal, si anem municipi per municipi, anem a parlar de l'ordenança de benestar animal del Ràfol de Salem, que ja està aprovada, us comentarem un poquet les qüestions que van a durar a terme, actualitzarem un poc de comarca i tancarem com sempre en la crònica esportiva.
0: I en ser deportius, que escoltarem avui?
3: Bueno, avui moltes veus anem a tindre al llarg del nostre programa. Ahir per tres no m'han poden xerrar amb el míster de Ontinyent en 1931, amb Rubén Sanz. Parlarem amb ell avui d'eixa partit, d'eixa victòria per 3-0 davant el Bunyol i començarem a fer goleta per al partit de diumenge 6 de la vesprada davant el Villarreal C, també al Clariano. És a dir, que tindrem un gran partit en eixa jornada número 5 de competició en la tercera federació. Parlarem de l'Atzeneta, saludarem a Pablo Carbonell, membre de l'estaf tècnic de l'Atzeneta. Saludarem també a José Manuel Rueda, entrenador del Benigànim, a Roberto Carlos, entrenador del Llutxent. Per cert, nova victòria, 0-2 als Arcs davant l'Alcúdia. El Colides conjuntament amb el Promesa Sueca. I tancarem amb l'entrenador de l'Olleria, José Enrique Lluc, parlant d'eixa inici de temporada que no s'esperaven al conjunt vidrier, nova derrota, 2-0 davant la Font d'en Carròs i amb ganes de revertir la situació per part de l'equip de la Solana. I tot això és el que tenim. Carregaets.
0: Però carregaets bé, ben sí, carregaets, sí. Sí senyor.
3: Jo no sé com vaig a clavar-ho tot, però bueno, ja a les 3 i 20 ho descobriran els nostres oients.
0: Que en MP3, Tomàs, que ja comprimit, en MP3.
3: Ahí está.
0: I després per la vesprada, a les 7 i 20, com sempre, arribarà la ventana. Esteban Arroyo, què tenim avui?
4: Doncs avui tenim més Textil Hogar,
0: sí,
4: també a la ventana. Ara, a l'Oi por Oi, anem a parlar amb les autoritats bé del sector o bé també les autoritats, tant el secretari autonòmic com l'alcalde d'Ontinyent, i a la ventana el dedicarem a les empreses de la Vall d'Albaida que estan en aquest, que és el principal aparador del sector a nivell internacional en esta València Inspira Diseño que, com deia abans, han volgut aglutinar en ella Textil Hogar, Fira Habitat i altres fires.

0: Miles de altres sectors com la cuina, el tauler, estan així en aquesta cita. Doncs parlarem, farem un recorregut per així per la fira i parlarem amb alguns dels empresaris de la nostra comarca que estan així presents. Això a partir de les 7:20.
1: Perfecte. Avui tenim, com toca, tota la informació ben explicada i a tots o pràcticament representats de tots els protagonistes d'este Textil Hogar. Gràcies, Esteban. Gràcies, Carmen. No res, tornem a connectar i escoltar els protagonistes institucionals. I gràcies, Tomàs.
2: Gràcies, que vagi molt bé.
1: En hora 14.
2: Exacte.
1: Anem a per...
2: O no.
1: O no. Bueno, en principi sí. En principi la programació sí. A partir de les 2 continua.
2: En principi tot està tot normal.
1: Recordem, este programa avui estarà fins a la 1:30. No arribem a les 2. A la 1:30 connectarem amb tota la informació nacional i internacional perquè estan passant coses.
2: Exacte. Tot el matí ho hem vingut escoltant. Exacte. En l'Oi por Oi.
1: Així que anem a persona.
2: Si escolten la ràdio s'enteraran. Si no l'escolten, no s'enteraran.
1: No s'enteraran, efectivament. I si...
2: Cortita i al pie.
1: I si ara no esteu escoltant i poseu la ràdio a 1:30, diré, on està Miguel? On està? Pues està allà de vacances.
2: I si no la posen a 12:20 se perden la picadeta. No hi ha més.
1: Gràcies, Tomàs. Adéu.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida el Baida.

0: Camperfi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: En Ateval trabajamos cada día para que la industria textil valenciana avance, compita y abra nuevas oportunidades de negocio. Del 28 de septiembre al 1 de octubre estaremos en Textil Hogar, acompañando a nuestras empresas y mostrando todo el potencial de un sector que innova, crea y mira al futuro. Ven a visitarnos en Feria Valencia, Foro Centro, Distribuidor Nivel 2, Stand D2. Ateval, juntos llevamos nuestro textil más lejos.
2: Torna la cita més esperada. Del 2 al 4 d'octubre, viu la de nou Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 2 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc del 2 al 4 d'octubre. No t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·labora en la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i València Turisme.
3: Torna l'Aliança de Ciutats Industrials, una col·laboració público-privada per a reforçar el teixit industrial de la Vall d'Albaida. Una edició més on Tinient, Lolleria i Bocairent demostren que cooperar és la millor eina per a consolidar la indústria com a motor econòmic i d'ocupació del territori. Enguany parlem d'adaptació al canvi. Dijous 1 d'octubre al Museu Tèxtil d'On Tinient. Consulteu el programa i inscripcions a ciutatsindustrials.es.
4: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Miguel Coy.
5: 12:37, és moment de tornar a València, de tornar a Fira València i ser Textil Hogar 2026 per a començar a escoltar els protagonistes en directe. Esteban Arroyo, conta'ns.
6: Doncs sí, així estem en esta Fira València perquè les empreses tèxtils de la Vall d'Albaida afronten aquesta setmana una nova edició de Textil Hogar que celebra des d'ahir, dia 28 de setembre, fins al dijous 1 d'octubre, així a aquestes instal·lacions. El certament compta amb una important participació internacional gràcies a una missió inversa coordinada per Ateval i amb el suport d'IBACE i d'ICEX. Per saber més, per veure com van este primer dia d'ahir i este segon dia d'avui de Fira, està amb nosaltres Pepe Serna, president d'Ateval. Pepe, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Com afronten les empreses de la Vall d'Albaida aquesta nova edició de Textil Hogar? I quines expectatives ja en este segon dia?
7: Bueno, la veritat és que nosaltres sempre tenim una gran participació. De fet, n'hi ha 54 empreses espanyoles, d'això són 43 de Comunitat Valenciana i són 11 empreses de la que he comptat i 11 empreses de la Vall d'Albaida. Per tant, representem molt el Textil Hogar, la Comunitat Valenciana i concretament les nostres comarques. Les expectatives són molt bones, de fet ahir va ser el primer dia i van tindre ja moltes visites i avui el segon dia no l'han vist desbordats. De fet, a partir de les 11:30 ja no es podia aparcar així, ni per un puesto ni per un altre, s'ha tingut que buscar puestos en altres parts. I és un tema que es tindrà que veure més avant perquè la fira abarca molts sectors, molt integrats i és un referent i crea una expectativa molt gran respecte al món de l'interiorisme i de la decoració.
6: Pepe, un dels grans atractius enguany és aquesta missió inversa amb 75 compradors i prescriptors de 33 països. Què pot suposar per a les empreses de la Vall d'Albaida tindre accés directe a aquests mercats?
7: Bueno, les empreses tenen totes programades una sèrie de visites en hores concertades durant 3 dies. Això és molt rellevant perquè nosaltres per a aquestes visites recebem una hora de disposició i seleccionem tant els compradors com els clients. I això és generar economies d'escala, generar estalvis de cara a que en un gasto xicotet podem passar a ser molts compradors. Estem parlant de 33 països, lo qual és molt important perquè parlem d'Europa, d'Amèrica, d'Àsia, d'Orient Mitjà, d'Àfrica, és a dir, del conjunt de les economies del món. I bueno, sempre és molt atractiu que puguem parlar i ensenyar productes a compradors internacionals.
6: Quin tipus de compradors busca Ateval amb aquestes reunions?
7: Bueno, els compradors és una tarea que no és fàcil, perquè s'inicia 4 o 5 mesos antes de la fira, es contacta en oficines comercials, de l'ICEX, en agències, a través dels contactes que tenim, i busquem empreses que estiguen disposades a vindre i els perfils de les persones més adequades. Són els compradors d'aquestes empreses que tenen les mateixes companyies. És un tema molt especial. Sempre n'hi ha gent que, per lo que sigui, no pot vindre o no vol vindre, però en realitat n'hi ha una bona selecció de participants.
6: Parlaves abans, Pepe, de juntar amb València Disseny Inspira, o València Inspira Disseny, en el qual s'han unit Fira Habitat, Textil Hogar, Espacio Cocina Sisi i 360 by Cebisama. Què guanya? Guanya alguna cosa el sector tèxtil amb aquesta aglutinació de fires?
7: Bueno, tinguem en compte que València va ser València capital del disseny internacional fa 2 anys. Això és un tema molt important per a València. Així genera, n'hi ha una expectativa d'una convocatòria de 40 anys de premis de disseny. Molts premis de disseny valencians estan a nivell nacional i internacional. De fet, en on tenim grans dissenyadors. I és un referent, l'estar així i l'estar en tots els sectors integrats, perquè avui en dia es veu la decoració com un conjunt de coses i es busca la diferenciació, es busca tindre un espai propi i diferenciat. I els espais no són modulars, els espais de les cases són diferents. Per tant, cada un té que veure en funció de les tendències el que millor li apanya a sa casa. I és una oportunitat de vindre així i veure tot el que pot combinar una persona, ja siguin mobles de qualsevol tipus, interior, exterior, el tema d'il·luminació, tema de moble cuina, ara està també la ceràmica, està també un saló de disseny i està el textil hogar. Per tant, ahí és el nostre hueco, el tenim ahí.
6: El comprador internacional busca cada vegada més innovació, disseny, sostenibilitat i funcionalitat. En quin punt es troba el sector tèxtil de la Vall d'Albaida en aquests àmbits?
7: Bueno, el tema de la circularitat és un repte que tenim el textil espanyol, el textil valencià, perquè estan ara es comença la legislació. Som referents a nivell europeu de cara a una normalització. Anem a passar per el passaport digital, per el control de la cadena i per tota una sèrie d'obligacions que vindran reflejades l'any que ve en legislació comunitària. A més de que n'hi ha que fer-se un reciclatge perfecte en una sèrie de prioritats. Primer reús, després reciclabilitat i, si no pot ser, valorització en els diferents processos. Això significa una revolució i significa que la Comissió Europea té que marcar unes pautes tant a nivell interior però també a nivell exterior per a que no ens invadisquen productes que no complisquen les normes que tenim nosaltres.
6: La competència internacional és molt elevada cada vegada més. Què pot oferir el textil de la Vall d'Albaida que el diferencia d'altres productors internacionals?
7: Bueno, jo crec que aquesta diferenciació de producte, la rapidez d'entrega, l'adaptabilitat del producte nostre als requeriments dels compradors i el nivell de qualitat, servici i serietat que oferim actualment a nivell internacional. Jo crec que això és un gran rescoldo que tenim que seguir apoyant-se en ell.
5: Bueno, pareix que estem tenint problemes de cobertura de connexió. Anem a escoltar uns anuncis i... Ah, ja està bé. Sí, sí, s'escolta.
6: Val. Anava a fer-li ja a Pepe Serna. Ens escolteu bé?
5: Sí, ara perfectament.
6: Val. Sí, anava a fer-li a Pepe Serna l'última pregunta. I mentre seguim esperant a l'alcalde d'Ontinyent, a Jorge Rodríguez, i també al secretari autonòmic que està junt a la secretària d'Estat. Avui és el segon dia, queden encara tot el dia d'avui, demà dimecres i dijous, el sector, el textil de la Vall d'Albaida continua present així en aquesta fira, que és un dels grans aparadors internacionals, no?
7: Sí, bueno, de fet, ahir van tindre el secretari d'Estat d'Indústria, que va estar, que és García Bustenga, que va vindre Jaume Perris, que és el delegat especial de reindustrialització del Ministeri. Avui també tenim, bueno, van tenir també visites dels alcaldes, de l'Alcoi Alcoltet, avui vindrà l'alcalde d'Ontinyent, esta vesprada tenim una reunió de lo que és la Federació d'Habitat d'Espanya, de la qual formem part també nosaltres. Demà tenim una reunió del Consell Interterritorial Espanyol i vindrà el president de la Generalitat. És a dir, nosaltres no parem, estem així en un stand a l'entrada, molt referent, molt característic, i orientant a tota la gent que podem, tant per a temes de servicis com orientar-lo per a funcionament de la fira, perquè este any no estem en un sol puesto, estem integrats, estem en quatre zones diferenciades, estan molt bé les quatre zones, i en això estem orientant també els visitants perquè vagin a visitar-nos on estem.
6: Pepe Serna, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Si et pareix, Miguel, escoltem sí. uns anuncis claro. i tornem de seguida así a Fira València.
5: Sí, sí, en directe des de Fira València, en este Textil Hogar 2026, uns anuncis i tornem a la Fira.
4: En la SER, hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida.
8: A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge al conductor. Si escoges un interior espacioso para viajar con todo el confort, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
1: En Ateval trabajamos cada día para que la industria textil valenciana avance, compita y abra nuevas oportunidades de negocio. Del 28 de septiembre al 1 de octubre estaremos en Textil Hogar, acompañando a nuestras empresas y mostrando todo el potencial de un sector que innova, crea y mira al futuro. Ven a visitarnos en Feria Valencia, Foro Centro, Distribuidor Nivel 2, Stand D2. Ateval, juntos llevamos nuestro textil más lejos.
9: ¿Quieres renovar tu hogar sin gastar de más? Manterol Casa Outlet te da 10 razones para visitarnos hoy mismo. Cojines de decoración desde solo 1,99 euros. Mantas de sofá desde 4,99. Colchas desde 14,99. Edredones desde 16,99 euros. Batas, sets de toallas y muchísimos artículos más. Hasta agotar existencias. Te esperamos en Avenida Textil número 25A, Ontinyent. Abrimos de lunes a viernes de 9 y media a 1 y media y de 4 y media a 8 y media. Y los sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Manterol Casa Outlet. El confort que buscas al precio que deseas.
10: ¿Buscas un camión usado? No te conformes con cualquiera. En Valsur Truck encontrarás MAN Top Use. Camiones revisados en taller oficial MAN con hasta 24 meses de garantía. Financiación y entrega inmediata. Listos para trabajar desde el primer día. MAN Top Use en Valsur Truck del grupo Cher Truck en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
4: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Miguel Coy.
5: Tornem a Fira València, tornem a connectar amb el nostre company Esteban Arroyola. Esteban, de nou.
6: Hola de nou, Miguel. Ja tenim els convidats que ens queden tots així, han arribat tots ja. I anem a començar per l'alcalde d'Ontinyent, perquè Ontinyent, com hem dit abans, torna a tindre una presència destacada en aquesta fira, una de les principals cites per al sector tèxtil de la llar, que celebra aquesta setmana a Fira València. La participació d'empreses d'Ontinyent permet ficar el focus en una activitat que forma part de la identitat industrial i econòmica de la ciutat i que al llarg dels anys ha sabut evolucionar. Doncs hem parlat abans de les xifres d'aquesta fira i de seguida, perquè acaba d'arribar Jorge Rodríguez, està saludant als secretari autonòmic, a Felipe Carrasco, també a la directora de promoció internacional d'Ateval, a Leila, i al president d'Ateval, a Pepe Serna. Parlem de seguida amb Jorge Rodríguez. El tenim ja així amb nosaltres. Jorge, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
6: Què significa per a Ontinyent tindre empreses presents en una cita com aquesta, en Textil Hogar, i poder mostrar així el potencial que tenen?
11: Jo crec que un orgull i una oportunitat, no? Un orgull perquè el ser una ciutat que, a més, tant així com en Frankfurt, no? Quan anem, és una de les ciutats amb major número d'expositors. I després el continuar apostant per la internacionalització, que és pues la clau, probablement, de la supervivència del tèxtil a hores d'ara, crec que és essencial.
6: L'Ajuntament d'Ontinyent al llarg de l'any recolza a Ateval, al sector tèxtil.
11: Sí, l'Ajuntament d'Ontinyent té diverses línies, té una línia de treball directament amb Ateval, un conveni de col·laboració per apostar sobretot per la innovació al textil, i a la seva vegada també té dues línies que van directament dirigides a les empreses que són les beneficiàries pel que fa a la creació de catàlegs i catàlegs digitals, i pel que fa a la internacionalització, és a dir, a la participació en fires, ja siguin nacionals, ja siguin internacionals.
6: Jorge, ho hem parlat altres vegades, quan la Covid, no? I ara també és un sector que ha tingut que adaptar-se a moltes situacions, i ha que ficar-ho també damunt la taula, no?
11: Sí, jo crec que hi ha que ficar-ho damunt la taula perquè jo sempre dic, no?, que és un sector en contínua innovació i en contínua adaptació, però el fet que avui hi ha 11 empreses de la Vall d'Albaida, sí, 5 d'elles siguen d'Ontinyent, el que vol dir és precisament aquesta capacitat de reinvenció contínua que té, no?, des del moment en el que en el Covid pues van aprofitar el moment també per generar EPIs el dia a dia de qualsevol empresa, en el que cada vegada la innovació, la mecanització, la informatització de tots els processos acaba guanyant un major pes precisament per garantir la viabilitat de les empreses.
6: Ontinyent ha sigut, el tèxtil sempre ha sigut una feina tradicional des de fa molts anys a la ciutat. Què representa el tèxtil ara mateix en la ciutat?
11: Jo crec que representa en primer lloc el nostre ADN, vull dir, és allò de lo que venim, és allò que fem i és allò que volem continuar fent. Però sobretot el que implica és aquesta semilla de la que ha brotat altre tipus d'indústria. Vull dir, Ontinyent és una de les ciutats que té un major industrial a hores d'ara, i no ho és sols pel tèxtil, sinó per la diversificació que ha anat unida al tèxtil. Del tèxtil, al final, han nascut des d'empreses informàtiques a empreses que s'han dedicat a la creació de maquinària industrial, o a empreses que s'han dedicat a papereria o a altre tipus de quefers. Per tant, per a nosaltres significa un poc aquest punt de naixement del que va anar sorgint també altra indústria, i que fa, com dic, que Ontinyent continua tenint un pes industrial específic molt important a la comunitat valenciana.
6: Jorge, deixem que continues amb la visita. T'hem pillat així a l'arribar. Moltes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres. Un plaer.
6: I, Miguel, anem a parlar amb el secretari autonòmic, amb Felipe Carrasco, abans d'arribar a la una de la vesprada. Com dèiem, el secretari autonòmic l'ontinyentí, Felipe Carrasco, també està en aquesta cita. Quina importància, Felipe, té per a la Generalitat que les empreses valencianes, les empreses també de la Vall d'Albaida, tinguin presència destacada en aquesta fira?
12: Bueno, bon dia a tots, gràcies a la cadena SER per estar ací. Una fira important per a tots els valencians i per als sectors de l'economia industrial de la comunitat valenciana. Sense dubte, esta fira és un referent. És un referent perquè sectors tan importants industrials com és la ceràmica, els mobles i el textil, des de luego formen part de la nostra economia, creant empleos i creant economia. Per tant, la Generalitat té que estar, per supost, un any més apostant no només per donar suport institucional, com és el cas avui de la directora general que m'acompanya d'internacionalització, i el meu cas, sinó també ficant pressupost. Este any ha sigut el més important en quant a pressupost de la història de la PASTO, que ha fet la Generalitat, en 530.000 euros per tal de generar viatges de compradors que venen a la fira, al voltant de 500 compradors finançats per el govern del president Juanfran Pérez de Llorca i de la consellera Marian Cano, per tal d'aportar negoci a les nostres empreses. Això ha sigut una aposta ferma i que ha generat moltíssimes reunions i possibilitats de negoci.
6: Felipe, tu que coneixes molt bé aquest sector, el sector tèxtil i la comarca, quin paper juga actualment aquest sector dins de l'economia de la comarca de la Vall d'Albaida?
12: Bueno, és un sector que en la Comunitat Valenciana genera 20.000 llocs de feina. El clúster, des de luego, està en la Vall d'Albaida, en les nostres comarques, la Vall d'Albaida, l'Alcoià i el Comtat. Això significa, per exemple, que la mitja d'empleo industrial en les nostres comarques és 3 vegades més que la mitja de tota la Comunitat Valenciana. Siguem industrials i, des de luego, el textil dona aquesta possibilitat de continuar siguent industrials. El sector ha patit moltes crisis, actualment està en una situació en la que té que recomposar-se, buscar nous mercats, generar oportunitats apoyant-se o donant suport en la innovació i en la qualitat, però des de luego aquest camí la Generalitat va estar en ell, apostant per línies d'ajudes. En els tres últims anys la Generalitat ha aportat 54,4 milions d'euros per a finançar 775 projectes d'empreses individuals. Això significa que el sector està treballant, però la Generalitat està en les pimes i en les indústries d'Ontinyent, d'Alcoi, d'Albaida, de Cocentaina, el clúster tèxtil.
6: Constantment, des de la Generalitat, des de la Conselleria de Marian Cano, s'està treballant junt a Tebal per a aquest recolzament, no?
12: Nosaltres sempre diguem que la política industrial que fem des de la nostra conselleria la fem en qui més sap. Qui més sap d'indústria són els industrials. Nosaltres fem allò que els industrials ens senyalen com a, en cada moment, necessari per al sector. En aquesta línia, per exemple, és per lo que nosaltres han augmentat el pressupost d'internacionalització este any, però també han dotat d'altres línies des d'IBACMSI i des de l'Agència Valenciana d'Innovació, perquè la innovació i sobretot la sostenibilitat necessita un treball ferme i una aposta d'inversió per les pimes, però ahí estem nosaltres. Un exemple clar és el fet de que la línia més important de la conselleria és aquella que dona un 30% a fons perdut a aquelles indústries, empreses que canvien la seva maquinària. És una línia pionera en tota Espanya, que és la més dotada en tota Espanya, en la Comunitat Valenciana, i que significa que és un apoyo per a aquelles empreses que volen seguir invertint en maquinària nova, més eficient i més sostenible. Per tant, estem molt satisfets del treball que estem fent, però sempre de la mà de les institucions, com és el cas d'Atebal, per exemple.
6: Felipe Carrasco, et deixem que continues amb l'agenda i que ja heu reservat un lloc per a atendre's en directe en aquest dia. Gràcies.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
6: Miguel, es quedem nosaltres ja així, perquè en no res arribem a les notícies de la una.
13: Sí, sí.
6: I anem a continuar, com dèiem, parlant amb el sector, amb les empreses, per a que, doncs, esta vesprada ho escoltem a les 7:20 a la ventana.
13: Moltíssimes gràcies, perfecte treball, Esteban Arroyo, Carmen Úbeda. Fins després, ens escoltem. També podreu escoltar, evidentment, a l'hora 14, un resum del que han contat els protagonistes així a l'Hoy por Hoy. I esta vesprada, com deia Esteban Arroyo, els protagonistes seran les empreses. Es el sector empresarial que está allá, a Feria Valencia, a este textilhogar. En un segon, arribem a l'una del migdia. Això era la informació nacional i internacional. I després tornarem una estoneta, hacia l'Hoy por Hoy, per escoltar un reportatge que vam gravar ahir amb el bo de Santi Prieto, que ens fa anar de viatge per a conèixer un producte de proximitat molt nostre. Ja veureu ja.

0: altre lloc, un altre temps. Un
1: bon dia, bon dia.
2: Pero es que se va a correr, se va a correr Santi. Mira, muy bien. Buen día, caballero, ¿cómo estás? Yo también estoy casi. ¿Qué te se olvida? ¿Qué bien, sabes? ¿Este es un pedido habitual de Santi o qué? ¿Más o menos?
3: Sí, más o menos. Cuando ve, agarra uns 10 formatges i 2 requesons.
1: Normalment m'ho porten ells. Normalment ells m'ho porten cada 2 setmanes, depenent de si clave, si faig un plat en el menú en formatge o no, en gaste més o en gaste menys. En carta ara mateix ja tinc la tarta de formatge en un culís de mores i està fet en un poquet de requesón i en un poquet de formatge de la vall.
2: I ara, quina quantitat te portes? Perquè això és per una setmana només o per a quants dies?
1: No, això durarà esta setmana ja.
2: Ja?
1: Sí, 10 formatges i 2 requesons.
2: No està mal. O què? Podria aportar més?
3: Es podria millorar.
1: Què ha de dir ell, eh?
3: Es podria millorar, però bueno... Tot suma. Tots els clients sumen.
2: Jo vull saber per què, perquè Santi, des que té la secció en el programa i des del principi, m'està parlant de la vostra, el vostre negoci, que seria la vall, que seria la vall, que seria la vall. I jo, tio, hem d'anar a que seria la vall.
1: Tenen un producte molt bo, o sea... Jo no... A veure, jo no tinc... ningú interès de res, jo simplement les coses que m'agraden les defenc, siguen meues o siguen d'un altre, i ells, per exemple, fan un producte molt bo, i jo porto treballant en ells mogolló d'anys el formatge, temporades de més, temporades de menys, però és un formatge, un producte que sempre l'he, no sé, l'he apoyat, i ja et dic, però perquè és un producte molt bo, està molt bo.
2: Anem a conèixer la història de què seria, sí, o què? El teu nom és, perdona?
3: Sergio.
2: Sergio. Quan naix?
3: Quan naix, doncs, mon pare tenia una granja de cabres i produïa la llet i al final no la pagaven on ell la venia i ahí va començar ell, el meu germà i ma mare. I nada, i ahí va començar l'empresa. Doncs ja farà, doncs jo estic així des del 93, ells van a començar... 4 o 5 anys antes.
2: Sí. Ta mare està... No, vine. Esta és ta mare? Vine. Com et diuen a tu?
4: Amparo.
2: Amparo. Com va ser ixe inici?
4: Pues ixe inici és que teníem cabres i no mos pagaven la llet. D'ahir, en Berreguard, hi havia una queseria i al final el xicón se m'anava a fer un cursillo a Múrcia i vam començar a poquet a fer formatge.
2: Però mira, poquet a poquet, i així esteu, eh?
4: Sí, estem així, però la cosa està apretada. La cosa està apretada. Perquè les tendes s'estan tancant-les i les grans superfícies no en venem, perquè això es paguen...
3: Nosaltres no tenim capacitat per produir la quantitat que pot gastar les grans superfícies.
2: De què estem parlant? Perquè la gent tinga clar.
3: És tot manual, nosaltres no tenim màquines, així és tot artesanal. El producte és artesano, des que comencem fins que acabem. Es fabrica a mà, s'envasa a mà, tot a mà. I si no hi ha màquines no pots produir, és impossible.
2: Perquè les grans superfícies, la demanda ha de ser brutal.
3: Sobretot ja mecanitzat, màquines, tot més grans, més industrials i nada. El nostre producte és artesanal.
2: Doncs jo vull que... On estem ara? Perquè jo vull veure les instal·lacions i com ho feu, vull que m'expliqueu.
3: On envasem el formatge.
2: Així on envaseu, ja està.
3: Sí, així, veus, estos carros es omplim d'aigua i sal, tirem els formatges dins i tots els matins llevem el tapó i els envasem uno per uno, a mà, pim-pam, pim-pam.
2: Uno per uno, eh?
3: Uno per uno. Ara, veus...
2: Espera, anem cap allà. Que estem caminant. Clar, és que perquè la gent entenga que és artesà. Vull dir, és que no... Ahí estan les bolsetes, no?
3: Bolsetes, això...
2: Clar, l'etiqueta, o sigui, la per a presentar. Sí.
3: I així l'habilitat que tenim...
2: A veure.
3: Bolsa, formatge, pim-pam, el claves dins i després el precintes.
2: Clar.
3: I n'hi ha dos empaquetant-los, uno precintant i l'altre ficant caixes. Fem una cadena.
2: De quina producció estem parlant?
3: Pues podem fer al dia 400-500 quilos al dia.
2: Estem... Bueno, així s'envasa, però este és el final. Este és el final.
3: Sí, este és el final.
2: I el principi, on és el principi?
3: El principi està allà, en la sala de...
2: De?
3: Pasteurització.
2: Pasteurització. Anem caminant, estem passant per una altra sala, així ja ens, no sé si són davantals o no sé què. A veure?
3: Fertilització de la llet, vale. Que és calfar-la a 70 graus, mitja hora després, i després es baixa la temperatura a 40 graus per tirar el quall.
2: Vale, vale.
3: I després, una volta es tira el quall, alhora està to... es fa una quallà que es talla en unes lires i es separa la massa d'un suero, el suero lácteo, que és groc.
2: Vale.
3: I es mereja un poc, es treballa un poc perquè la massa vagi fins a dura, es lleva el suero i ja es comencem a moldejar-ho. I nada, i així pues, jo passe el matí i passe la vespre.
2: Ja, quantes? Una, dos, tres, quatre? Són quatre, no?
3: Sí, ja, bueno, tenim per fer nens cinc, però una està per si s'estropea alguna, i bueno, hi ha dies, pues, esta setmana farem dos o tres dies a tres.
2: Vale.
3: Ja, bueno, hem estat també molts anys fent nens cinc. Però ara ja ha baixat el consum, ara tenim menys treballadors i anem adaptant-se.
2: Poc a poc, clar. És...
3: I
2: què t'anava a dir? I la llet on hi ha? On està?
3: La llet està allà.
2: Ore.
3: Després tenim una altra sala, que és la sala on quan ve la llet la descarreguem en uns tanques que sí. Es manté la temperatura a 4 graus.
2: Vale, vale, vale. Vale.
3: Perquè... para que no es falla ruin. La llet en 4 o 5 dies
2: ja no val.
3: Ja se'n va. Ja comença a fer mal l'olor i ja no pots fabricar el formatge.
2: Clar. Mira, això és una... estàs per dins, no?
3: La llet no té ningú conservant ni té res.
2: No, no, és natural, com natural. La vida misma.
3: Això vol dir que en 5 o 6 dies una llet natural es fa ruin.
2: Clar.
3: I està en fred, que es fa ruin també. Està...
2: A veure... Ah. Estem passant.
3: I en una bomba descarrega la llet i ho tira els tanques estos on es manté la llet.
2: Ai, vai.
3: Es manté la llet a 4 graus.
2: Que bo.
3: És un tanque de fre que és, direm així la llet, es manté a 4 graus i la pala cada 15 o 20 minuts té que anar merejant-la perquè no es tinga... i es mereja perquè no es faci ruïn.
2: No em donen ganes de tirar-te ahí o què? Sí o què?
3: Cleopatra, no?
2: Cleopatra.
3: Una banyera de...
2: Que és un poc més ridícul que Cleopatra, Santi, i jo ahí, saps?
3: Les empreses grans pues, tenen tanques de 10.000 litros d'estos, són silos. Després passa per un pasteuritzador i va a cubes de 5.000 litros o de 10.000 litros.
2: Vale.
3: Pasteuritzen tot, cau... i apreten un botó i es talla tot, va tot mecanitzat. També per formatge curats i tot, pues, també, home, grans quantitats, pues, grans maquinàries i...
2: Clar, evidentment, acordea.
3: Però, bueno, esto es, pues, això, artesano i...
2: És que jo crec...
3: I pues, no han canviat res. De moment, com nos ha anat més o menys bé,
2: home.
3: I el sistema, pues, el meu germà aguanta també, perquè estar ahí dues hores moldejant-los també... Al final, uno acaba de les manetes. Ara és tot...
2: Jo no puc imaginar això, moldejar tot el rato, dues hores,
3: o sigui? Sí, sobre dues hores estem moldejant-lo i després ja pues, es fica en sal.
2: Quin creus que és el truco, així? Per què està tan bo? Ara, ja li pregunto ara, Sergio, eh? Però per què està tan bo?
1: Pues perquè ho fan en cariño.
2: Això conta.
1: Ho fan en cariño. Jo, el formatge de la vall i el requesó en la vall està igual ara que fa... 15 o 20 anys que vaig començar a treballar en ells. La qualitat és la mateixa, o sea, no han, hi ha productes que comences provant-los d'una manera i treballant-los d'una manera i en el temps alguns van canviant, ¿vale? No, no ni millor ni pitjor, però canvien. I ells, no, ells han mantingut una qualitat i una constància en el producte que és acollonant. Entonces yo creo que el secreto es que això, pues que són ells, que ho fan amb molt de carinyo i no n'hi ha més secreto, o sea...
2: Això és el que diu una persona des de fora que porta molts anys treballant amb vosaltres. Vosaltres des de dins. Quin és el truco, quin és el secret perquè, no sé, o no, perquè no canvia, no canvia res?
3: Portem fent el mateix 30 anys sense canviar res.
2: El mateix procés, el mateix producte...
3: Tot.
2: I això és el truco.
3: Això és el truco, no han canviat res.
2: Clar, si estava bo al principi, per què has de canviar, no?
1: Han especialitzat en això, ho fan de puta mare, i ja està, per què vas a canviar-ho si el producte és excepcional?
2: Ja.
1: Entonces, Això, i ells ara...
3: Han canviat formatos, fer-los en moldes, sí. Fer-los...
5: Però el producte...
3: Però no, és que no han canviat ni el formato. El formato és servilleta i nada. I continuem fent-ho pues, des de que em vaig ensenyar a fer-ho. I nada.
2: Doncs ens queda alguna part més per conèixer, d'ací o què, Sergio?
3: No, més o menys ja...
2: Ho tenim tot?
3: Sí.
2: Que les cabres que deia ta mare, les teniu encara?
3: No, això al poc temps de... d'arrencar, el veterinari ficàvem molts problemes perquè estava tot molt prop, les mosques... Yeah. I no, això pues, van aguantar 3 o 4 anys les cabres i després les va vendre i després ja compràvem la llet.
2: Molt bé. Doncs ja ho tenim. Santi, vols afegir alguna coseta més? A mi m'ha agradat molt això. Anem al principi una altra vegada, que és on estan els formatges. No va ser que t'oblides dels formatges ara, saps? T'imagines que hem vingut a per el formatge i te'n vas sense formatge.
1: El que se m'olvidarà.
2: Que ta mare deia que estava la cosa molt apretada i tu deies, està molt apretada per a tot el món. Però porteu molts anys en això, tio.
3: Sí, però el xicot de comerç pues, és un goteo pues, que van retirant-se, la gent jove no vol, es traspassen negocis, la gent no vol agarrar-ho perquè són molt sacrificats, treballar dissabte i cada volta pues, la gent jove pues, no vol continuar en les feines dels pares perquè han estudiat carreres i de moment pues, es jubila uno per si han a tancar.
2: Els oficis que hem parlat també.
3: I un goteo de 2 o 3 a l'any.
2: Sí, no, va
3: sumar. De 6 a 10 anys, volem si ens jubile.
2: És la gota malalla, eh? És la gota malalla.
3: La
2: que
3: realitat, diuen. I les grans superfícies van menjant-se-ho tot. És...
1: Jo convido la gent a que ho prove, el que no ho ha provat, perquè jo crec que el formatge de la Vall ja és molt conegut així en el poble, però el que no ho ha provat, que ho prove. I jo convido la gent a que el prove a la planxa. En una tostaeta, en un poquet d'escalivà, en una anchoeta, en una ensalà, en una tarta de formatge, en un gelat, en una panacota, en una espuma, mil coses. Jo les treballo, jo ara mateix en la casa tinc la tarta de formatge, però he fet gelat en el formatge de la Vall, he fet panacotes, he fet espumes, he fet, ja el dic, coques, he fet ensalades, moltes coses.
2: Quina recepta farem? Quina recepta farem pròximament?
1: Pues igual fem una coqueta, ara que estem ara que ve també l'època de coques, igual fem una coqueta en formatge a la Vall.
2: Veus? Una coqueta en formatge a la Vall, perfecte. Sergio, moltíssimes gràcies. Enhorabona per tot este temps de treball, que encara que costi un poc i tal, però esteu ahí, aixina que tant de bo i dureu molts anys amb què seria la Vall. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per haver vingut.
2: Gràcies. Ale, mon anem. Ale, bon anem.

0: estàs així al formatger i requesol.
1: Sí, que bo. Moltíssimes gràcies, tio. Moltes gràcies, de veres.
0: Ara va.
1: Que vagi molt bé.
0: A la pròxima entrevista.
1: Santi, he trincat, eh?
2: Al final has poat, eh? Al final has poat, eh, bandido?
1: No, però jo he dit la veritat, no ho he tastat. Ara no tinc... Jo ja no tinc excusa.
2: Ara no tens excusa.
1: Ja no tinc excusa.
2: Ara conforme aneu al Mozart. Una talleta de formatge. Tens un ratllet d'oli perfecte. Si no, sense olis, que està bonic.
1: Quina fantasia. No, no, jo ja tinc dinar. Carmen, no t'agrada o no? Oso. A tu t'agrada o no t'agrada el formatge? No.
3: A mi el formatge m'encanta.
1: Ah, va, jo dic, ara no m'agradi. No, no, no.
3: M'encanta el requesón, no ho sé, però el formatge blanquet...
1: El formatge blanquet té una pinta.
3: Que bo, que bo.

Ja saps el que vam trobar ahir en la secció de Santi Prieto, en la cuina, en referència a viatge, a que seria la vall. I este és el resultat. En uns dies trobareu el reportatge també en imatges a les nostres xarxes socials. Un gust, un gust. Un gust el formatge, que ja per fi l'he tastat. I un gust de gent, i trobar-te gent d'aquestes característiques així a la nostra comarca, molt propet. I no res, arribem a l'una i mitja, i ja sabeu que, i si no ho sabeu, ja us avise que avui el programa acaba ahir, a l'una i mitja.

0: Tomàs Marín.
1: I ens anem a la primera valenciana, el grup tercer, on cal recordar-los que el Llutxent va aconseguir una victòria a domicili per 0 gols a 2 als Arcs davant l'Alcúdia. El Deportiu Ontinyent va caure 4-0 a casa del Carcaixent i l'Olleria, equip del que després xerrarem amb el seu entrenador, en José Enrique Lluch, va caure per 2-0 a la Font d'en Carròs. Si ens centrem en l'equip de la Plana, doncs ple de victòries i colideratge juntament amb el Promesa Sueca. Amb dos equips tenen 12 punts. Inici de temporada perfecte. La veritat, perfecte. Amb sensacions molt bones i damunt guanyant en camps que són molt complicats. Els Arts ja saben que és un estadi mític del futbol valencià i també en guany ha fet un gran equip. Ha fet un equip que estarà dalt segur en aquesta lluita. Saludem a Roberto Carlos, entrenador del Llutxent. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: Enhorabona per la victòria, míster.
2: Moltes gràcies.
1: 0-2, fora de casa. Vamos, resultat envejable. Com va ser el partit?
2: Bueno, pues va ser un partit complicat, que sí que és de veres que a l'inici del partit pues va veure el respecte que teníem els dos equips, no, un de l'altre. I bueno, com el vaig comentar, pues arribàvem en baixes i això, i la veritat que sí que no va ser un partit que des del principi vam anar a perer, sinó que el vam plantejar per a que anara passant i fer poques errades i tractar d'aprofitar les nostres, no? I sobretot una mancança que sí que teníem de 3 setmanes, que era la porteria, no, encaixar gol, sí. Pues vam intentar que la porteria es quedara a 0 i bueno, i ho vam aconseguir i al final crec que l'equip que menys errades va fer va guanyar el partit, perquè sí que és cert que el primer gol nostre és una errada d'ells. No?
1: Míster, com de difícil és mantenir una regularitat d'aquest tipus en una categoria tan, tan complicada? Són 4 partits, 4 victòries, i a més millorant en aspectes, com esmentaves fa una estoneta, en relació a lo que és la porteria a 0, l'eficàcia de cara al gol i també com no l'eficàcia defensiva. Com s'aconsegueix aquesta regularitat?
2: Home, s'aconsegueix en compromís dels jugadors en primer lloc i després en que el cos tècnic acompanyi. No? Nosaltres tractem de donar-ho tot, però evidentment els protagonistes són els jugadors i són els que estan complint. I a pesar pues, això de les baixes que tenim per sanció, per lesions i tal, venen tots a entrenar ara, estan compromesos al 100%, no? I això és superimportant per a resultats, encara que no és l'únic, no? Al final, aquesta miqueta de sort també l'has de tindre. I després, pues, bueno, esperem mantenir la regularitat, però bueno, al final el partit important és el de la setmana que ve.
1: Exacte, no hi ha més, la veritat, entrenador. Bueno, jo crec que és pront per a fer aquesta pregunta, clar, estem en la jornada 4, faltaria més, queda moltíssima lliga per davant, però clar, un veu els resultats, un veu com estan les coses a hores d'ara, ens hem enfrontat a un equip que crec que per planter va estar ahí dalt. Ostres, podem plantejar coses boniques en guai si tot continua igual, míster?
2: Home, si tot continua igual...
1: A veure, si tot continua igual, guanya sobre la lliga, clar està, però bueno, que alguna punxa que altra hi haurà segur. A més que sigau ara mateixa, no ho sé, la naranja mecànica, per dir-ho d'una forma, però vamos, que és invejable tot el que esteu fent ara.
2: Sí, no, evidentment. Jo sempre, bueno, quan t'hem parlat, sempre t'ha comentat el mateix en aquest aspecte, no? Que, sí. Que no és que tinguem l'objectiu de pujar ni de guanyar la Lliga ni coses d'estes, perquè això és més una utopia que una realitat, no? El que passa que sí que és cert que el primer objectiu és fer 36 punts el més pront possible i a partir d'ahí veurem el següent objectiu. Evidentment, quan abans facis els 36 punts pues abans estarà salvat, sí. I després a partir d'ahí, home, pues si es fas en gener, pues les coses estan anant molt bé, evidentment. Entonces, el que has de mirar a curt pla, no? Però sí, és xicoteig objectius pas a pas i no mirar més enllà de les coses que no estan baix del teu abast, perquè, bueno, pues esta setmana he aconseguit una victòria que ja el dic, ha sigut molt treballada, de molt de compromís i tal, però hi haurà setmanes que mos acumule tot i no es puga fer, no? Entonces, no, la plantilla és la que és, un poc de moment curta per les lesions que tenim i tal, entonces tampoc podem exigir coses extra, no? Primer, el primer pas, l'objectiu dels 36 i després ja veurem.
1: I ja per tancar, Roberto, el partit davant l'Oliva, com el veus? Com es presenta l'Oliva, un equip que, vamos, sabem de la seva qualitat, sabem que va ser també un dels equips que va estar ahir dalt i que, bueno, crec que se té que jugar sobretot en el que és en el factor camp, al cap i a la fi, i l'objectiu dels 36 punts com a mínim passa com no perquè la plana siga un fortiu. Parlem moltes setmanes, pareix que siga algo repetitiu, però clar està que se té que sumar el màxim possible i més contra rivals d'esta entitat.
2: Clar, no, a veure, és repetitiu perquè és una cosa clau i sí, superimportant. Claro, aleshores, pues, tractar de jugar el factor camp, igual que el Promes de Sueca. El Promes de Sueca, no sé si has anat allí, però és un camp molt més xicotet que la plana. Dic molt més xicotet, molt més. Molt més xicotet que la Puríssima, per exemple. Saps que és molt, molt xicotet i clar, ells ja hi trauen molts punts perquè estan molt acostumats ja a un joc molt reduïts. Directe. Claro. Entonces, així no és tan reduït com allò, però sí que, clar, comparat amb el Moret, l'Oliva pues, es veurà un poc agobiat. També és de veres que bueno, que l'Oliva pues, pareixia que havia començat mal, ha anat de menor a més, estan traient resultats, tenen bon equip, ells sé que volen pujar, és una ciutat que ha tingut l'equip en segona B, o sea, és que és una ciutat de gran tipus Ontinyent, aleshores sí. Se queda un poc xicoteta aquesta categoria, però bueno, el plantejament del partit va ser pues, en casa amb nosaltres sí que anem a fer el nostre joc, anar per l'adversari i a veure qui pot més, no?
1: Nosaltres segur. Roberto Carlos, entrenador del Llutxent, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Vinga, Tomàs, moltes gràcies a vosaltres.

0: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena SER. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena SER seleccionando Radio Ontinyent, y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés.
1: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.

0: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a la ventana d'Ontinyent, a la Vall d'Albaida, en aquesta jornada de dimarts. Avui és 29 de setembre. No estaran acostumats a escoltar-me a aquestes hores. Però el nostre company Esteban Arroyo ha estat al llarg d'esta jornada a València, concretament a Fira València, on està duent-se a terme fins al pròxim 1 d'octubre Textilhogar 2026. Cal recordar que tenim 11 empreses de la Vall d'Albaida presents a aquesta fira del textil. 5 d'Ontinyent. I el que anem a fer al llarg d'esta ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, és posar el focus en aquesta fira. Anem a viatjar fins allí, fins a Fira València, on el nostre company Esteban Arroyo ha estat parlant amb diversos protagonistes. Protagonistes de l'àmbit empresarial, sobretot, perquè s'ha parlat de reptes, de futur, d'objectius i d'expectatives. Agafem aire i anem ja amb els protagonistes de la jornada, amb Esteban Arroyo.
1: Torna l'Aliança de Ciutats Industrials, una col·laboració público-privada per a reforçar el teixit industrial de la Vall d'Albaida. Una edició més on Tinent, l'Olleria i Bocairent demostren que cooperar és la millor eina per a consolidar la indústria com a motor econòmic i d'ocupació del territori. Enguany parlem d'adaptació al canvi. Dijous 1 d'octubre al Museu Tèxtil d'Ontinyent. Consulteu el programa inscripcions a ciutatsindustrials.es.
2: Sigue a Carrusel en redes sociales.
3: En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.

0: Estem amb José Boluda, soci fundador de Vical, empresa situada al polígon El Carrascot de l'Olleria i que està present en aquesta edició de la fira. Bona vesprada.
1: Hola, què tal?
0: Quin és el motiu què trobeu en aquest aparador que esteu presents en aquesta fira?
1: Bueno, València afortunadament està convertint-se, és una fira que antigament era un referent en el món de la decoració i del moble, especialment del moble, i bueno, afortunadament duem uns anys que la fira està tornant a renàixer, com pugueu veure l'ambient i tal. Entonces apostem per esta fira perquè creguem que és un bon escaparat avui en este món de l'hàbitat en general, el que és el moble, les làmpades, bueno, el que és la moda per a casa, per dir alguna cosa.
0: És la primera vegada o quants anys veniu a la fira?
1: No, no, nosaltres estem vinguent, veníem antigament, quan la fira antiga, fa molts anys, i ara han tornat des de fa 3 anys per aquí, i bueno, el que vos dic, que és una fira que afortunadament, com soc valencià, pues afortunadament m'encanta que vagi a més, perquè era un referent i ara crec que tornarà a ser-ho.
0: Doncs aprofita aquesta oportunitat de que hem vingut a visitar-vos, no? Que estem junts, Ràdio Ontinyent i vosaltres en aquesta fira, per a dir als oients que ara ens estiguin escoltant què és el que poden trobar a la vostra empresa que esteu a l'Olleria.
1: A veure, nosaltres tinguem, com t'ha dit, tot un abanico de, diguem, la moda per casa. Tot el que tu vulguis patir de la casa, ho tinguem, des d'una làmpara, una alfombra, un moble. Tinguem una exposició a l'Olleria, que tinguem 3.000 metres quadrats d'exposició, tinguem una zona outlet, i, com dic, qualsevol cosa per casa, inclús en aquesta marca que és Vical Home, o l'altra marca que tinguem de moble més jove, més tal, que la tinguem en el pavelló de baix, que es diu Kodu. És una altra marca més atrevida i més jove. I tinguem tot exposat en Olleria i bueno, tot és de dilluns a dissabte, en venda al públic o professional. O sigui que ho tinguem.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres, un plaer.

0: en el polígono La Costera de Atxeneta de Albaida.
1: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
2: Es queden 5 minuts per acomiadar-nos i com bé han estat veient al llarg de la jornada, algun ruixet que altre ha caigut a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, per exemple, la nit passada, millor dit, la vesprada passada, inclús vam registrar fins a 18 litres per metre quadrat al municipi de Beniatjar, també amb registres destacats a zones properes. Però el que volem fer és saber com es presenta l'oratge per a les pròximes hores. I ho fem saludant, com sempre, al nostre meteoròleg, a Lluís Francesc. Bona vesprada.
3: Hola, Tomàs. Molt bona vesprada. La nuvolositat serà predominant este dimecres a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. A partir del dijous tendeix a inestabilitzar de nou el temps a les nostres terres. Jornada marcada per cels nuvolosos i per núvols alts situats a la davantera de nous fronts atlàntics que agranen la península. Temperatures lleugerament més altes, rondant els 30 graus. I vents variables en superfície. El dijous la nuvolositat anirà més aleshores, probabilitat de precipitacions i temperatures màximes en descens, mínimes sense canvis.
2: Moltes gràcies, Lluís, per aquesta informació. Pel que fa a l'oratge i pel que fa a l'actualitat, comencem a Ontinyent, perquè s'ha preparat ja, s'ha presentat, millor dit, la programació al voltant del 9 d'octubre, que començarà este diumenge al barri del Llombo, amb l'espectacle familiar La vida tortodial, a les 6 i mitja de la vesprada, al Parc Juan Carlos Ferrero. Dijous, dia 8, a les 12 del migdia, es lliuraran els premis de l'ús del valencià als comerços locals i a les 8, la capella de ministres oferirà el concert Amors i cançó. 9 d'octubre, els actes institucionals començaran a les 11 i mitja del matí a la plaça Major, amb danses tradicionals, el Ball de l'Àguila i una cercavila fins al Palau de la Vila, on se celebrarà el ple extraordinari i el lliurament dels guardons. La principal novetat enguany serà el Festival de Dansa Prismàtica, que se celebrarà del 9 al 11 d'octubre. Divendres i dissabte ocuparà la plaça de la Concepció amb tallers i espectacles de dansa contemporània, mentre que diumenge es traslladarà al Parc de les Mamas Belgues. Recordar-los que totes les tres activitats que acaba d'esmentar són gratuïtes. Escolten el regidor de Cultura, Àlex Borrell.
4: Espero que tinga bona acollida i també és una aposta clara d'Ontinyent, del govern d'Ontinyent en la dansa, sabent que tenim tantes ballarins i ballarins que els encanta el món de la dansa, així que volem complementar aquestes activitats amb este festival de dansa que esperem que tinga molt bona acollida.
2: També contar-los de l'àmbit comarcal que l'Ajuntament del Ràfol de Salem ha publicat el borrador de la nova ordenança de benestar animal, que ja es pot consultar al web municipal. La proposta busca fomentar la tinença responsable de mascotes, amb mesures sobre la seva cura, identificació i vacunació, i establir pautes de civisme per millorar la convivència i reduir la brutícia a la via pública. A més, la normativa contempla sancions davant situacions de maltractament, negligència o abandonament d'animals. I tanquem amb això. L'Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai de Bocairent ha celebrat la 37a edició de la Setmana Cultural de la Tercera Edat, amb la col·laboració de l'Ajuntament bocairentí. La setmana va començar amb la trobada comarcal de persones jubilades, celebrada al Baidà, amb prop d'un miler d'assistents. Una programació que ha inclòs xerrades sobre podologia i plantes medicinals, una excursió a Cartagena, una sessió de cinema i, com a cloenda, una representació teatral a càrrec de membres de l'associació i un sopar de germanor. I arribem al final contant-los que de l'àmbit esportiu el pròxim 10 d'octubre Ontinyent acollirà la primera edició del 10K Fundació Caixa Ontinyent, una nova cita esportiva que neix de la mà de Kilòmetre 42 i amb l'impuls de la Fundació Caixa Ontinyent. És una prova pensada per a tots els nivells i edats, amb un recorregut homologat per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme. Inscripcions ja obertes mitjançant xiplevante.com. I en ciclisme, la legendària Ontinyent Gran Fondo ja prepara la seva segona edició, que se celebrarà el 10 d'abril de 2027. La prova mantindrà els tres recorreguts de l'estrena, amb una Gran Fondo de més de 180 quilòmetres, una altra variant també de 180 i una mitja Fondo de 123 quilòmetres. Les inscripcions ja estan obertes. Que tinguin una meravellosa jornada. Adeu.